0: chipul duc.
1: Chipul duc. Chipul duc. Chipul duc. Chipul duc. Chipul duc. Chipul duc. Chipul duc.
0: Chipul duc.
1: Chipul duc.
0: Chipul duc. Радио будущего.
1: Chipul duc.